0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida, no definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
3: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
4: Doraemon!
3: El teu gat còsmic torna a casa. El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
5: Visca! Visca!
3: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
6: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
9: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
10: A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
11: Bon dia, dissabte 20 de juny, dissabte que coincideix amb l'últim dia de la primavera però que arriba amb temperatures altíssimes. Núria Saró, bon dia.
12: Hola, molt bon dia. La jornada comença ja amb temperatures altes. Ara mateix el termòmetre marca 18 graus a Girona, 22 a Lleida, 23 a Tarragona i 25 a Barcelona. Anirà pujant, passarem calor aquest migdia i atenció, que demà les temperatures inclús seran més altes que les d'avui i començarà la primera onada de calor d'aquest estiu 2026. Una jornada que comença càlida i amb alguns núvols als alts. Cel, també calima, el cel està una mica enterbolit i a la tarda tindrem núvols d'evolució al Pirineu que deixaran algun ruixat. Tempesta forta especialment al Pirineu Occidental. Avui la temperatura de l'aigua del mar a la Costa Brava marca 22 graus, 25 a la Costa Central i a la Costa Daurada 26.
11: Repassem ara l'actualitat informativa. Actualitat que passa precisament per aquestes altíssimes temperatures. Avui una setantena de municipis estan en perill molt alt d'incendi. Municipis concentrats sobretot a Ponent, a les comarques de les Garrigues, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. En les últimes hores, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat seny.
13: Sobretot evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé.
11: L'alerta s'allargarà fins la revetlla de Sant Joan. Els bombers Martí i Oliver també han demanat prudència.
14: Soler ha instat la ciutadania a no iniciar activitats que puguin causar focs i de cara a Sant Joan ha exigit que no es faci servir pirotècnia a prop de les zones forestals. Els bombers també reclamen prudència i asseguren que redoblaran esforços davant d'un cap de setmana que es preveu complicat per la temporada de cega.
15: És un escenari en el que se sumen moltes variables que poden ser generadores de tenir serveis, no? Que nosaltres com a gestors de l'emergència des del cos de bombers ens preocupa.
14: Declaracions de Claudi Gallardó, inspector de bombers.
11: Mentrestant, continua l'operació sortida abans del pont llarg de Sant Joan per alguns. El Servei Català de Trànsit preveu complicacions aquest cap de setmana a les carreteres, especialment a les vies que van cap a la costa. Per aquest motiu, recomana evitar circular entre les 12 del migdia i la 1 quan es preveu que hi hagi més vehicles a la carretera. S'espera que fins a les 3 d'aquesta tarda surtin 300.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona dels 610.000 previstos. A Tarragona, un nen de 12 anys ha mort i dos més han quedat en estat crític ofegats a la platja de la Rabassada. El menor és la primera víctima de la temporada de banya a Catalunya, Cristina Artacho.
4: Els fets van passar ahir a la tarda quan un grup de joves d'entre 12 i 13 anys van tenir dificultats per sortir de l'aigua. Tres van poder sortir pel seu propi peu, però la resta van haver de ser rescatats i atinguts pels serveis d'emergències. Finalment, un va morir i dos més van ser reanimats i traslladats en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. En el moment de l'incident, els joves no s'estaven banyant exactament a la platja, sinó en una zona propera a les roques, fora de la cobertura i la visibilitat dels socorristes.
11: Publicitat i tornem.
16: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
18: Bon dia!
19: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
20: Tranquils, que no ens avorrirem.
19: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
2: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
1: Ep, esperes les notes de l'Espau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida, no definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. L'Espau, en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: 3 minuts i seran les 9 del matí. L'Hospital Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió. Per un trau de només 2,5 cm, els metges van extirpar un ronyó i l'urètera a un nen de 12 anys. Dos dies després va marxar a casa seva i ja fa, Susana Ruiz, vida normal.
21: Els robots quirúrgics convencionals tenen 4 braços, cosa que obliga a fer diverses incisions per introduir la càmera i l'instrumental dins del cos del pacient. Aquest robot amb un sol braç permet fer cirurgies menys invasives, amb menys dolor, més precisió i més mobilitat per treballar.
22: Perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
21: El doctor Marino Asensio és cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal de Vall d'Hebron.
11: Barcelona afronta un estiu marcat per les obres. La ciutat preveu acabar la reforma del carrer Balmes, accelerar els treballs a la Meridiana i a la Rambla, Pau Puig.
23: La previsió és que durant els pròxims mesos s'acabin obres de llarga durada, com la renovació del carrer Balmes, les de l'Avinguda Meridiana, i a l'inici del 2027 la transformació de la Rambla i la urbanització de la Gran Via a sobre del túnel de les Glòries. També hi haurà obres en marxa pel que fa al perllongament de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat i que afectaran especialment a l'àmbit de la plaça Espanya, així com millores a la xarxa de metro, a les línies 1, 3, 4 i L9 i L10 Nord i el desdoblament de les vies del tram Besòs.
11: Dels esports, alegria immensa a Sabadell després d'haver tornat aquesta nit al futbol professional. Núria Vilamala, bon dia.
24: Bon dia, Gemma. Sí, 5 anys després el Sabadell torna a segona divisió i tanca així una temporada històrica amb el segon ascens de manera consecutiva. Els arlequinats han guanyat 4-0 contra el Zamora en una nit màgica a la nova Creu Alta que s'ha omplert amb més de 12.000 espectadors. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, s'ha mostrat molt orgullós del seu equip en declaracions a Ser Catalunya.
25: Sabadell sempre ha sigut del futbol professional. Una altra cosa és que no estigués, però crec que és el lloc que, com a mínim, li correspon a aquesta ciutat i a aquesta institució.
24: Aquesta tarda, Gemma, el Sabadell celebrarà l'ascens, celebrarà que torna a ser equip de segona divisió amb una rua per la ciutat.
11: Bones notícies pel Sabadell i males notícies pel Barça. Rafinha s'ha lesionat en Brasil. Santi Ovalle, bon dia.
26: Què tal? Bon dia. Males notícies
0: notícies des de Filadèlfia. La concentració del Brasil, ja que Rafinha es va haver de retirar del partit a la primera meitat per unes molèsties als isquiotibials de la cama dreta. De confirmar-se una lesió, seria la cinquena recaiguda a la mateixa zona de Rafinha aquesta temporada. Avui li faran proves a la concentració del Brasil per veure si es queda en un ensurt o si està lesionat. Per poc que sigui la lesió, es perdrà el Mundial, ja que acaba a meitats de juliol, però males notícies, avui li faran proves, però molèsties de Rafinha a la mateixa zona que l'ha portat de corcoll tota la temporada.
11: Gràcies, Santi. Estarem pendents, doncs, de Rafinha. Amb la informació esportiva arribem al punt de les 9 del matí.
3: En la cadena SER...
5: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
6: A vivir la información del sábado. Soy Jaime Mari, buenos días.
18: Hola Javier, buenos días. Al menos 5 personas han muerto en las últimas horas en el Líbano por bombardeos del ejército israelí. Es lo que cuenta la agencia de noticias estatal del Líbano. Además, cuenta la cadena Al Jazeera, ha reportado cuatro ataques aéreos en el sur del Líbano. Por lo que, a esta hora, la tregua entre Hezbollah e Israel, la que condiciona las negociaciones de paz en Oriente Próximo, solo existe sobre el papel, no en la práctica, porque el gobierno de Netanyahu está torpedeando el acuerdo. Pero a pesar de los desencuentros en los últimos días entre Washington y Tel Aviv, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado a su homólogo israelí.
20: And obviously we fought very well with Israel and we've had a great relationship with Israel. We're very formidable. And Bibi Netanyahu is a warrior prime minister.
18: Destaca Trump la labor de Israel en esta guerra y se refiere a Netanyahu como un guerrero. Todo ello cuando el propio Trump ha enviado a su equipo negociador a Suiza para empezar a negociar la siguiente fase del acuerdo, que incluye la cuestión nuclear, la reducción de la capacidad nuclear iraní, a pesar de no saber siquiera si se va a seguir negociando el acuerdo y cuando Teherán tampoco ha confirmado su presencia en Suiza. Y cambiamos de asunto. En Madrid, a esta hora, comienzan las oposiciones al cuerpo de maestros, la mayor prueba de acceso a la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid. En uno de esos centros de examinación está nuestro compañero de Radio Madrid, Pedro San Martín. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
26: Buenos días, Ojai. Me encuentro efectivamente a las puertas de uno de los 67 centros en los que justo en este momento ha comenzado el primero de los tres exámenes de hoy, el de Cultura General, referido principalmente a Lengua y Matemáticas. Hay quien lleva bien el temario y otros que no lo han preparado tanto, pero lo que hoy preocupa a muchos es el calor.
27: Como va a haber edificios que sí que tienen y otros que no, pues ha optado por la peor decisión, que es la de que podemos llevar abanicos y ya está, pero que no van a instalar ningún ventilador extra.
28: Sobre todo de cara al rendimiento, ya que ese tipo de pruebas selectivas suponen pues algo decisivo para nuestra carrera, ya no solo profesional, sino también personal. Entonces es un obstáculo, es una barrera que no se está teniendo en cuenta.
26: Nada de aire acondicionado, nada de ventiladores, solo abanicos para unas pruebas que terminarán hoy entre las 3 y las 4 de la tarde.
3: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
29: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
30: 16, 27, 37, 42 y 45, soles 5 y 12.
29: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
31: Este verano haz tu mejor jugada.
32: Hasta el 28 de junio, comprando electrónica y electrodomésticos en el Corte Inglés e Hipercor, te regalamos hasta 550 euros para alimentación.
31: Compra electrónica y electrodomésticos y del 29 de junio al 31 de julio llena tu carro gratis en el supermercado El Corte Inglés, Hipercor y Supercor.
32: También en web y app, consulta condiciones y modelos participantes.
33: Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta 60% de descuento. Las rebajas de Vision Lab.
34: En Alcampo del 19 al 21 de junio tienes la ración de dorada a 8,79 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es. En Península y Baleares.
35: En Alcampo sales ganando.
1: En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse...
2: ¡Y los frescos de Aldi! Esta semana la sandía rallada al 0,75 el kilo.
4: Y el aguacate 0,99 la pieza. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
2: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
29: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
7: 44.557. Serie 116.
29: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
7: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364. I llueix un cabell.
8: Uau!
7: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers. Plaça Bages 14. Primera. Manresa.
9: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
7: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
10: Del 19 al 27 de juny, viu la Festa Major Infantil i la Festa Major de Sant Joan de Vilatorrada. Cercaviles, espectacles, festes de l'escuma, inflables, tallers i correfoc infantil. Arriba la Flama del Canigó, el Cercatasques, la Revetlla Popular amb música i concerts i novetats com la Prèvia amb gastronomia local. El dia 24, gegants, cultura, festa i un gran espectacle pirotècnic. Vine i descobreix Sant Joan de Vilatorrada.
12: Como ejemplo de cómo utilizar el espacio y el tiempo en el cine.
13: ¿Sorprendida?
14: Sí.
13: No hay modo de eliminarme, ¿verdad?
15: Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. El poder de la conversación.
7: A vivir, que son dos días. Javier del Pino.
16: Majestad, buenos días.
17: Buenos días, a vivir. Bueno, por lo menos me seguís llamando majestad, ¿verdad? Porque es que con la nueva ley...
16: Sí.
17: Ya podríais hacer eso que hacían los ultrasur en el Bernabéu al Mono Burgos, ¿no? Cuando sacaba de puerta, ¿te acuerdas?
16: Sí, sí, me acuerdo.
17: ¡Cabrón!
16: Sí, sí. Lo dice usted porque el PSOE y Sumar han sacado del cajón la reforma del Código Penal para eliminar, por ejemplo, las ofensas a los sentimientos religiosos, pero también los delitos de injurias a la corona. ¿Qué le parece?
17: Yo creo que si hoy, con la ley todavía en vigor, los borbones ya somos muñecos de pim pam pum,
16: sí.
17: Ahora con la ley es que van a poder hacer lo que quieran.
16: Sí, porque ya se dice lo de los borbones a los tiburones.
17: Exacto, ya va a ir ahora que, pues, que yo vengo soportando... Chico, la mofa y la befa del populacho desde que era príncipe, ¿no?
16: Ya.
17: ¿Te acuerdas, por ejemplo,
16: de qué?
17: De cuando le decías, ¿por qué llaman a Juan Carlos el Rey Cuchara?
16: ¿Por qué llaman a Juan Carlos el Rey Cuchara? No me acuerdo.
17: Porque ni pincha ni corta.
16: Joder, qué malo, eso lo ofende.
17: Bueno, y ese era de los bancos, porque había uno que me humillaba especialmente,
16: sí.
17: En la gasolinera,
16: sí.
17: Que no lo voy a contar porque me trata como más tonto que a un dios.
16: Sí, cuéntelo, cuéntelo.
17: No, no, no lo quiero contar.
16: Sí,
17: no.
16: Sí, cuéntelo, le pago.
17: Venga, vale, 500 euros por Apple Pay, ¿eh? Pero ahora.
16: Venga, voy. Ya está.
17: Lo tengo, cojonudo. Mira, pues resulta que el príncipe, o sea, yo...
16: Sí.
17: Voy a poner gasolina, mi tipo de franco, y me doy cuenta de que se me ha olvidado la cartera de la zarzuela. Y le digo al encargado que me lo fíe, ¿no? Que ya vendré a pagarlo.
16: Sí.
17: Y el encargado me dice, a ver, usted dice que es el príncipe,
16: sí.
17: Porque yo era un poco conocido entonces, ¿no?
16: Ya.
17: Y yo, ¿qué pasa? Me lo tengo que creer. Mire, el otro día le pasó lo mismo que usted a Manolo Santana, vino sin dinero, sin documentación, pero el tío, oye, pegó cuatro raquetazos y acreditó quién era, ¿no?
16: Entiendo.
17: Y antes nos había pasado lo mismo con Gila, el humorista, hizo un monólogo de esos de teléfono,
16: sí.
17: Y no podía ser otro que el mismísimo Gila.
16: Ya.
17: Ya, digo yo, pero es que yo no sé hacer nada. Chico, lleno el tanque.

0: Y nos quedan los deportes, nos vamos al Mundial.
1: Mundial 2026, Cadena SER.
0: Marta Casas, buenas tardes.
2: Hola, Adrián, buenas tardes. Décimo día del Mundial, hoy con la segunda jornada de los grupos E y F, dos duelos especialmente destacados. A las 7 de la tarde se juega el Países Bajos-Suecia, los de Koeman después de empatar en la primera jornada, Suecia que viene de golear a Túnez. Novedades, ¿qué contamos del partido? Miguel Martín Talavera, hola.
3: ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Final anticipada para Países Bajos, el equipo de Ronald Koeman, después del empate en la primera jornada a dos goles ante Japón. Su rival, Suecia, viene lanzado después de golear a Túnez, lo que provocó la destitución del técnico tunecino y viene cargado de confianza y liderando este grupo F. En cuanto a posibles cambios, duda Ronald Koeman si mantener a Malen en punta de ataque o apostar por Memphis Depay, y lo que se ha tenido ha sido un contratiempo en los entrenamientos. Un choque entre Quentin Timber ha dejado fuera de combate a este y ha dejado como seria duda a Frenkie de Jong. El partido en Houston con arbitraje del inglés Michael Oliver.
2: Gracias, Tala. Y a partir de las 10 de la noche en Toronto se juega el Alemania Costa de Marfil, los dos equipos que comandan el grupo E después de ganar en la primera jornada. ¿Qué contamos, Íñigo Martínez? Muy buenas.
4: Muy buenas, va a ser en Toronto, en Canadá, a partir de las 10 de la noche, hora española, Alemania, Costa de Marfil. Los dos equipos llegan a esta segunda ronda con una victoria. Alemania le metió 7 a la débil Curazao, mientras que Costa de Marfil ganó por la mínima, 1-0 a Ecuador. Eso quiere decir que el que gane esta noche estará clasificado para la siguiente fase, lo que sería toda una proeza para los elefantes, que nunca han conseguido pasar de esta fase de grupos. Los dos equipos llegan sin lesionados, partido muy igualado en el que incluso no se descarta el triunfo africano. Comenzará a las 10 de la noche y se disputará en Canadá, en Toronto.
2: Mañana será el turno de la selección española. Hoy último entrenamiento antes del duelo importantísimo frente a Arabia Saudí, después del empate contra Cabo Verde en el estreno. Día de rueda de prensa de Luis de la Fuente. Hablarán también otros tres jugadores y pendientes de Lamine Yamal y de Dani Olmo, que podrían ser dos de las novedades en el 11 de mañana. Y además, fuera del Mundial hay tres citas. En fútbol, a las 9 de la noche se juega el Almería-Málaga. Se juegan el billete a primera división después del empate sin goles de la ida. En baloncesto, segundo partido de la final ACB entre el Valencia Basket y el Barcelona, y en motociclismo, Gran Premio de la República Checa hoy, jornada de entrenamientos oficiales.
1: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
0: De momento es todo, más noticias en una hora y en tiempo de hora 14 con Almudena Lopesino. Ahora se quedan con la programación local y regional de la Cadena SER.
1: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
5: Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
6: Mèxic, Estats Units i Canadà.
5: El tío Paca, Cristóbal Chassén i Gonzalo Álvarez.
7: Cachondeo, riure, animació en general.
5: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest diumenge, a Espanya, Aràbia Saudí.
8: I és gratis, eh?
5: A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
9: Amb la col·laboració de Material Building, Veiem Cat i Compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
10: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
11: És la 1:07 en directe des de Lleida. Comença la funció.
12: A la Cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Màxim Castillo.
11: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
13: Bon dissabte, Màxim Castillo.
11: Us saludem avui des de l'Institut d'Estudis i l'Arvencs de Lleida. Ens estem especialitzant, Clàudia, últimament en fer programes des d'edificis medievals imponents de Catalunya.
13: Sí, perquè fa unes setmanes estàvem a l'antiga Pia Almoina de Banyoles, un palau com aquest, ara reconvertit en museu arqueològic.
11: Bé, això és molt més que un museu,
13: sí.
11: Aquest IEI, l'Institut d'Estudis i l'Arrencs. Oi, Joan Talarn, president de la Diputació, sí, de Lleida.
14: Un plaer que sigueu aquí a casa nostra.
11: Bon dia. Sí, justament ara preguntam aquesta biblioteca, perquè som en una de les plantes, en una de les zones nobles de l'edifici, i jo em preguntava, clar, fa 3-4 segles, què hi hauria aquí, en aquesta sala ara que està plena de llibres a vessar, de llibres que, a més, relaten la història de les vostres terres, eh?
14: Però sí, la veritat és que sí, la veritat és que és molt maca i tenim moltes visites que venen justament a veure la biblioteca, no tan sols a venir a aprendre o a buscar llibres, no? Però quan deies que hi havia aquí, segurament hi devia haver llits, perquè això era un antic hospital i llavors aquí hi devia haver llits amb persones, hi havia una ala per homes, una ala per dones, i aquí doncs havien estat pues, curant-se les persones que passaven per Lleida.
11: Molt més que un edifici i que centre cultural, per exemple, aquests dies veia a la televisió, al Telenotícies, persones aquí baix, al pati, aquest pati fantàstic que teniu, aprenent a fer de cistellaire, que és una de les activitats que hi ha paral·lela amb una de les exposicions.
14: Sí, vam decidir en un moment determinat obrir l'Institut d'Estudis Ilerdencs a la ciutadania, perquè abans sí que la gent podia entrar, però el pati, senzillament, era això, era un pati. Però ara hi celebrem moltíssimes coses, eh? Des de fem una instal·lació per Nadal, per Sant Jordi, fem una festa major, i l'obrim amb actes com aquests, com el que comentes tu ara mateix, i així la gent també se sent seu a aquest edifici doncs, del segle XV i s'hi troba bé, diguéssim, no? I això està bé, perquè és una manera de tensar la cultura al ciutadà, i més en el centre històric de Lleida i en l'àmbit també comercial. Passa molta gent i la gent entra dins.
11: I si tira fotos i les penja a l'Instagram i tot això. Que hem fet, no, Clàudia i jo, només d'arribar? Aquestes coses que fem els que venim d'altres parts de... I que està bé, home, perquè així també es promociona el patrimoni, no? Estem a això, a la biblioteca de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que a mi em recorda la de Hogwarts, de Harry Potter. Ara potser m'he passat tres pobles, no? Marc Macià, com estàs? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
11: Coordinador de la secció d'Història i Geografia i Història, sí, d'aquí de l'Institut.
8: Sí, sí. No ho has dit malament, eh? Hi ha molta gent que se sent atreta per l'arquitectura, sí, d'aquesta sala. Sí,
11: eh?
8: Sí. És una biblioteca, de fet, molt, molt recent, eh? Dels anys 40 del segle XX. És una reforma que ja es fa amb un estil historicista, buscant aquesta èpica de la sala de la biblioteca d'un centre cultural, diguéssim, que es volia referent com era l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Mm-hmm.
11: Però trobaríem pergamins de valor en aquesta biblioteca. No sé si aquí exposats o els originals de l'hospital, per exemple, del segle XV, XVI, crec que es conserven, no?
8: Clar, l'Hospital de Santa Maria és un hospital gòtic del segle XV-XVI, perquè estan com a 50 anys parats amb les obres i conserva bona part del fons medieval, per tant, d'aquest hospital, però també una gran quantitat de donacions que han anat rebent al llarg dels segles. La biblioteca, aquest és un bon exemple de com s'ha anat construint aquesta biblioteca, i hi ha peces magnífiques. Jo que, diguéssim, m'encargo ara faig una mica d'escombra cap a casa,
11: m'encargo
8: de l'Espai Macià de les Borges, doncs, per exemple, aquí es conserva una peça única, que és el primer plànol topomètric que aixeca Francesc Macià del Turó de la Seu Vella, la qual, diguéssim, és una peça excepcional i d'un gran valor per entendre la història d'aquest país i d'aquesta ciutat.
11: Bon dia, Marta Llobera.
15: Bon dia.
11: Què tal?
15: Molt bé.
11: És la responsable de l'arxiu fotogràfic. Atenció a l'obvietat que diré, al segle XV no hi havia fotos.
15: No.
11: Tros d'obvietat que acabo de dir. Què haguessis tu donat per tenir-ne? Però, d'imatges d'aquella època.
15: Clar, de tenir-ne en tenim, no són fotografies, però hi ha fons, no? Dibuixos, gravats, sí, etc., que justament aquí a la biblioteca, el fons de mapes i gravats, que es pot consultar al repositori de la institució, hi ha vistes de Lleida, de la ciutat i d'altres pobles, no sé si d'aquesta època, però sí, evidentment, molt antigues i molt anteriors a l'arribada de la fotografia.
11: Quina és la fotografia més antiga que conserveu a l'arxiu?
15: Original, malauradament aquí a Lleida no en tenim de molt antigues. Tenim una rèplica d'una fotografia de finals del segle XIX, que l'original està a la Biblioteca Nacional d'Espanya, és una vista panoràmica de Lleida, però original nosaltres, la més antiga és de 1905. No és, no tenim daguerrotips, albúmines, suposo que en devia haver, a les cases de molta gent possiblement n'hi ha, però no s'han incorporat al nostre arxiu de moment. Mm.
11: I de què és la foto? Te'n recordes?
15: La que tenim nosaltres, sí, de 1920, del 1905, perdó, és una vista d'aquí de la catedral, de gent sortint de la catedral. No és només una foto, hi ha diverses fotos, hi ha bastantes fotografies. És d'un fons que hem incorporat al juny de l'any passat, de l'Herrera Igés, Manuel Herrera Igés, que comença el 1905 i acaba el 1936, i són tot de plaques estereoscòpiques de Lleida. Llavors, això comença el 1905 i les estem digitalitzant actualment i en portem 600 i són totes meravelloses d'aquests anys, eh?
11: Sí, no sé si sou fans d'aquí, president, Marc, de les fotos antigues. Jo, a mi m'embadaleixen, vull dir, són de les... de les que a mi m'agraden, no? L'exposició de fotografies, quan més antigues, millor.
15: Sí.
11: Més que res, per comparar també, no? Si són llocs que, en els que has viscut o que coneixes, l'abans i l'ara, no? Això a mi em fascina, no sé si vosaltres...
8: Sí, sí, i a més, l'IAI, com que també ha vist transformar el seu entorn urbà, la fotografia és una eina imprescindible per entendre-la.
11: Clar, aquí... com ens hem d'imaginar aquests voltants de l'edifici?
8: Clar, sí, l'IAI neix al voltant del que és el barri de la Suda de Lleida, que es destrueix per l'ocupació militar de la ciutat per part dels borbònics a partir de 1707 i la guerra de successió, per entendre'ns,
11: sí, sí.
8: El 1714 per a la resta de Catalunya. Nosaltres caiem abans. I aleshores el que fan és encaixonar, els lleidatans no els agrada la catedral nova, és encaixonar la catedral aquí darrere. Per què? Perquè la catedral històrica, que és la seu vella, destrueixen tot l'interior i instal·len els militars a dins. I aleshores aquí tenim l'encaixonament aquest, hi ha fotografies, diguéssim, de, clar, aquí al costat ara heu vist la plaça de les Comèdies, el carrer de Viladefoix...
11: El Totes Comèdies ens encanta, la plaça de les Comèdies.
15: Clar. És la vostra.
11: Molt.
8: Però abans hi havia edificis aquí al costat.
15: Sí.
8: I el debat de si s'ha d'enderrocar l'Institut d'Estudis Ilerdencs és un debat històric habitual.
11: Sí.
8: Sí, sí, com veus aquelles fotografies, clar... La sensació era certament de molt encaixonament, ja, de la catedral.
11: Que com que molestava aquí.
8: Molestava, sí, sí. I de fet, doncs, això l'intenten enderrocar en diverses ocasions al llarg de la seva història, aquest edifici.
11: Quina barbaritat, no, president?
14: Sí, bé, en aquell moment aquestes coses passaven. De fer la pròpia Seu Vella també va estar a punt de ser enderrocada. Si abans el senyor no s'hagués emportat el rei, segurament hauria caigut també tot. Lleida ha tingut històricament quan cauen bombes en aquest país, normalment acaben caient a Lleida, i tot el barri vell de Lleida, el que havia l'entorn de la Seu Vella, va desaparèixer. Hi havia, sí, cases senyorials, com quan vas al barri de Girona, per exemple, tot allò que veus a Girona també hi era aquí a Lleida. Va desaparèixer tot, això és cert. Això no podem tenir fotografies, però sí que tenim gravats que podem,
15: sí,
14: veure aquella època, i jo crec que la fotografia, com el gravat, o sigui, la possibilitat de poder establir el moment i de guardar-lo, d'agafar-lo, és una cosa que a l'ésser humà sempre li ha agradat moltíssim, i no pot ser d'altra manera. I llavors, l'orgull que tenim a la Diputació de Lleida és tenir el fons més important, pràcticament, de les Terres de Lleida, el més important. De les Terres de Lleida, aquest fons que volem digitalitzar, que volem que tothom el pugui consultar a través de les xarxes. És una feina molt complicada, i la Marta sola no ho pot fer, o sigui que haurem de buscar maneres de que ho puguem
11: voluntaris,
14: fer.
11: Voluntaris, està fent una crida als voluntaris.
15: No, farem... professionals.
14: Volem professionals, volem que estigui bé, perquè tothom pugui consultar aquesta història gràfica de la nostra ciutat i de tot el territori, de fet, abastem tot el territori.
15: Actualment tenim unes 7.000 fotografies al repositori que es poden consultar, però el fons de que està format per diverses autors i fotògrafs aficionats i professionals arriba, jo crec, a uns 2 milions d'imatges.
11: 2 milions?
15: Que anem digitalitzant.
11: No tenim prou vides per mirar 2 milions de fotos.
15: No. Però, bueno, o sí, tu puja i allí jo t'acolliré encantada. Hi ha un ordinador a disposició dels usuaris que ells venen i fan recerca i ve moltíssima gent. Sí.
11: És un quart i un minut a dues. Estem en directe fent el Tot és Comèdia de la cadena Ser i Ser Catalunya a Lleida. I si estem a Lleida no podíem deixar de convidar el més lleidatà dels nostres col·laboradors.

0: Ho feu des d'això, des de fa 2, 3, 4 anys,
1: no,
0: potser?
1: No, des de l'any 21, si no
0: des de l'any 21, exacte, mira, sí. En 5 anys.
2: Mira, per aquí vull seguir, perquè clar, un dels motius que hàgim vingut a Lleida és justament que ara, mitjans de juliol, tindreu aquesta nova edició de la Festa Major, que neix en plena pandèmia, quan nosaltres que parlem amb la gent de la cultura, bueno, perquè tu saps, estàvem vivint un dels pitjors moments més crítics, restriccions... Jo crec que ningú vol recordar, però, clar, d'aquell moment fos neix una iniciativa molt xula, que és aquesta, la Festa Major.
1: Sí, en aquell moment ens vam plantejar com podíem, d'una banda, ajudar el sector cultural, en aquell moment estava molt tocat, no tenien actuacions, i de l'altre costat també volíem com podíem animar la població. I ens vam plantejar fer diverses accions, i de fet en vam fer diverses, com assumir, com ajudar, i et dic, a tot el món cultural, sobretot teatral de les Terres de Lleida, que és molt potent, però també el musical, i ho vam fer, diguéssim, aportant, diguéssim, pressupostos, aportant finançament, però després vam dir, però també hem de fer festa per la gent. I així va ser com va néixer aquesta Festa Major, que ara ja s'ha instaurat, jo crec que és per sempre, i que dona doncs, com una Festa Major de poble, pràcticament, amb activitats al matí, activitats a la tarda, sí. I hi ha gent que ja porta, com al poble, no? el seu cartellet amb totes les actuacions que hi ha, i va buscant, mira, toca aquesta, doncs, cap aquí, cap allà. I...
2: Sí, sí. O sigui que ha quallat.
1: Sí, ha quallat moltíssim. La veritat és que estem molt, molt contents de com funciona la Festa Major.
2: La propera serà això, del 13 al 19 de juliol. Hi haurà música, circ, dansa, humor, cultura popular, tot aquí. De fet, el lema és Lleida, territori creatiu. Més creatiu del que ens podríem pensar?
1: I tant, moltíssim. De fet, ja normalment els grups que venen aquí a fer Festa Major ja eren normalment de la terra, diguéssim, de les Terres de Lleida, però aquesta vegada hem volgut encara ficar-hi encara més força en aquest sentit i portar solament grups que han nascut aquí tant en l'àmbit musical com en l'àmbit de la dansa, com en tot allò que aportarem. També l'humor, són gent del territori amb unes qualitats musicals altíssimes. Tenim grups, ara mateix en tenim aquí un representant, però en l'àmbit del teatre, per exemple, familiar, som referents no solament a Catalunya, sinó de fet a tota Europa, i ho som també, som referents en l'àmbit com la dansa. Penseu que a les Terres de Lleida es fa el Dansàneu, no aquí, però també hi participa aquesta institució, i després, justament ara que estem en època, per exemple, de festivals, cada cop tenim festivals més potents. Ara mateix a Lleida s'està fent el Magnífic, però tenim el Festival de Talarn, tenim també el Festival a Tàrrega, al Pau Paterres, o sigui que tenim molta creació, tenim capacitat creativa, i també, per exemple, en l'àmbit de les lletres, no? I crec que això ho volem ficar en valor. És la nostra feina, de fet, és la feina que té l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que és l'Institut de Cultura de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran.
2: Clar, però aquesta potència en l'àmbit musical, i d'això ens en parlaràs després, Pep, no sempre ha estat així. És més, hi ha hagut aquesta sensació que no n'hi havia tants d'artistes com en altres parts de Catalunya, aquí a Lleida, no?
0: Bueno, és que la frontera imaginària de la Panadella és molt dura. A vegades, moltes vegades, Lleida ha sigut menyspreada per una qüestió de centralisme, a nivell cultural especialment, i a part, també comptem amb una petita dificultat, al meu parer, que és que, clar, perquè es donguin intercanvis culturals i de gent i de pensament, la densitat de població és una cosa que ja afavoreix molt, i aquí tenim la història que, per bé que som una ciutat molt gran i amb molts habitants, no sé si som la sisena ciutat més habitada de Catalunya, surts i l'àrea metropolitana és més... todo campo, per dir-ho d'alguna manera. No? És més dispersa, exacte. Tot i això, crida molt l'atenció com, tot i aquests paràmetres, tenim la capacitat de, a Lleida, que hi puguem parlar d'un que hi ha una escena musical rica i diversa, que tinguem Tàrrega, que és una de les capitals culturals de Ponent, m'atreviria a dir. Vull dir, tenim un territori ric i crec que en aquests últims... 25 anys, per dir-ho d'alguna manera, la evolució del món de la creació i del món de la cultura i del món artístic a Ponent ha sigut bestial. I encara queda molt camí per recórrer.
2: Tenim aquí una persona entesa en geografia i història. Ell ha fet referents geogràfics i històrics en aquest discurs. No? Marc Macià, tu com ho veus?
3: Si... Jo crec que hauria de vindre a matricular-se al grau d'història a la universitat.
2: És molt capaç, se'l treu en un any.
3: Trauria bones notes, em sembla que ens ho passaríem bé. No, hi estic d'acord. Les Terres de Lleida han sigut històricament unes terres molt, molt vinculades a la creació artística i cultural. El que passa és que per la manca de connexió amb circuits, diguéssim, d'abast estatal o europeu, doncs a vegades ha costat anar més enllà, però aquí ens han arribat les avantguardes arquitectòniques, artístiques, musicals, que han arribat a tots els llocs del món. No som una espècie de forat negre on no hi entra la llum, per entendre.

0: Realment, la rumba catalana neix aquí mateix al carrer Cavallers.
1: Per exemple, exacte. Sí, sí.
2: Després sentirem algun exemple.
0: Després en parlarem d'això, després en parlarem.
2: Sí, sí, sí. Per cert, una de les activitats d'aquesta festa major, president, és el patronat del Corpus de Lleida, que confeccionarà una catifa floral al pati, perquè esteu treballant perquè la UNESCO reconegui aquest art efímer com a patrimoni immaterial de la humanitat.
3: Sí, és una tradició que està molt arrelada en el nostre territori.
2: I que és preciosa.
3: I quan arriba Corpus, molts, no solament aquí a Lleida, molts dels municipis de la demarcació, doncs ja hi ha un seguit de gent que es dedica a fer aquestes catifes. Jo crec que està molt bé que sigui reconegut, perquè al final és una part important de la nostra cultura i també ens explica tots plegats com a territori.
2: Tenim possibilitats? Tenen possibilitats?
3: Bé, se provarà. Això sempre és molt complex. Ja fa temps que també volem que sigui la Seu, que ho hauria de ser, i no ha estat possible, però com a mínim no serà perquè no hi fiquem més tota la nostra força perquè sigui possible.
4: Si calen documents gràfics a l'arxiu, en tenim moltíssims. Perquè hi ha dos fotògrafs molt de renom d'aquí de Lleida, el Porta i el Gómez Hidal, que era fotoperiodista, sí, que han recollit catifes de Corpus des de tots els punts de vista i bueno, es veu tot el carrer Major, no? Aquest eix comercial que tenim tan llarg, tot doncs una enorme catifa de flors, tenim moltes fotografies.
2: Mm-hmm. Acabes de citar Porta. Porta és un cognom important per vosaltres.
4: Sí, sí, sí, és un dels
2: lligats. Qui eren els Porta?
4: És una nissaga de fotògrafs de Lleida, el Porta pare i Porta fill, que van ser pioners aquí a la ciutat pel que fa als retrats d'estudi, sobretot al principi la fotografia només es basava en el retrat d'estudi, i que han documentat a través de les seves càmeres doncs tota la vida institucional, social, esportiva, cultural de la ciutat. A més, la majoria de lleidatans, o moltíssims lleidatans, han passat per l'estudi Porta.
2: La família Saula hi ha passat?
0: La família Saula no hi ha passat.
2: No hi ha passat.
4: No, bueno, però hem dit la majoria, no hem dit tots, eh? No hem dit mentida, no, jo aquí. Llavors, els Porta ens van donar tot el seu fons fotogràfic i el que és significatiu és que també ens van donar tots els seus estris de treball, amb la qual cosa hem pogut crear un espai museístic a dalt, on tenim les dependències de l'arxiu.
2: No, aquí, a la seu central.
4: No, és a la partida de la Caparrella. Sí. Hem creat un espai expositiu meravellós on hi ha exposades unes 100 càmeres de les 200 i pico que ens en va donar.
2: La de Hitler hi és?
4: La de Hitler hi és.
2: Ah, explica'm, obrim un parèntesi. Va. Què és aquesta Leica de Hitler?
4: Bueno,
2: que tenien els Porta?
4: El Porta va comprar amb un soldat alemany que en acaba la guerra. Doncs ell tenia, com a espia alemany que era, tenia una càmera que Hitler va fer fabricar doncs, per a poder fer espionatge a la marca, a la casa fotogràfica Leica, que era una casa fotogràfica molt famosa, molt renom pels seus objectius, per la lluminositat dels seus objectius, i això possibilitava als espies fer fotografies per la nit sense ser vistos. Doncs en acabar, els soldats, molts se les van quedar i se les van vendre per obtenir diners. Llavors el Porta va comprar-ne una amb un soldat alemany i és amb la que ell fa les fotografies doncs per aquí, per Lleida, al camp d'esports, a bodas, bautizos, comuniones, quan la fotografia va sortir al carrer. Sí, sí.
2: Doncs tot això
4: i la tenim allà exposada.
2: A l'espai Porta, en
4: dieu. Sí, amb visites concertades, fent visita guiada és una oportunitat molt...
2: Les fotos que parlen, els historiadors, us serveixen més que els testimonis orals, no, potser, no?
1: Però... Són altre tipus de fonts, que ens donen altre tipus d'informació.
4: Totalment.
1: Sobretot tenen la gran virtut que permeten al públic il·lustrar contextos històrics que avui no existeixen, que són molt difícils d'imaginar, i poden transportar en aquell moment, per exemple, sense les famoses fotografies dels bombardejos de Lleida durant la Guerra Civil, potser les noves generacions no en tindrien, no? Que és el que va passar i el volum de la destrucció que es va produir, no? Penseu que els franquistes mateixos admeten que el 90% del nucli urbà de Lleida va ser afectat pels bombardejos.
2: 90%.
1: Lleida, la Guernica catalana, bueno, n'hi ha unes quantes de ciutats que reivindiquen com la Guernica catalana, però Lleida és una de les, sens dubte, ciutats més afectades pels bombardejos. I les fotos, per exemple, d'Agustí Centelles, que ens transporten en aquell moment, doncs te permet abastar una mica el nivell de la tragèdia.
2: Franquisme. que va acabar el 75, just ara fa 50 anys, l'adveniment de la democràcia. Bueno, hi ha discussió.
1: Van quedar quatre coses.
2: Hi ha discussió, hi ha debat, ja ho sé. Però bueno, vosaltres heu organitzat aquí a l'IEI un cicle aprofitant aquesta efemèride. Bé, convidats de renom, és una de les activitats principals que feu, imagino, la divulgació històrica.
1: Sí, des de la secció de Geografia i Història mirem una mica agafant el ganxo d'esdeveniments històrics, doncs muntar activitats que ens permetin transmetre al públic coneixement històric rigorós, no en un sentit acadèmic, no volem sempre, diguéssim, fer una classe d'universitat, però sí que tenim molts professors d'universitat a la secció que ens permeten organitzar activitats de gran qualitat, i un exemple és aquests cicles que muntem. El darrer, doncs, aquest aprofitant els 50 anys del final del franquisme, que com saps s'han muntat activitats a tot l'estat, i aquí hem mirat de reflexionar doncs, fins en quin punt es va produir la transició, què hi ha de continuïtat, què hi ha de ruptura respecte al règim franquista. Mm.
2: I l'IEI també fa de motor de recerca històrica de la realitat lleidatana, diguem.
1: Clar, és que també és un centre d'estudis a l'Institut.
2: Hi ha encara com forats negres de la història de Lleida que cal il·luminar?
1: Tants com vulguis. Tants com vulguis.
2: Quin seria el més... el més destacat?
1: N'hi ha moltíssims, però la història de les dones, ara, amb prou feines, estem començant a rascar...
2: Bueno, a Lleida hi ha tot arreu, això, no?
1: Clar, és el 50% de la població. Nosaltres mateixos ens ho farem mirar, no? Què és el que està passant, no? Per què no hem investigat prou sobre el protagonisme de les dones, no? I també de sectors marginats socialment, des dels més pobres fins a d'altres, com per exemple el col·lectiu LGTBI, que ha estat invisibilitzat absolutament de la història de la historiografia del nostre país.
2: Jo vaig saltant de convidat i de preguntes, i ara una que toca fer. President de la Diputació, les institucions acompanyen prou la creació?
3: Acompanyen el que poden, però sempre
2: a nivell
3: poc.
2: Català, ara que tenim pressupost i tal, estan al 1,8. Encara no hem arribat al demandadíssim 2%, però...
3: La inversió que fem en cultura ha augmentat moltíssim. Vam passar d'uns 3-4 milions, potser l'any 19, quan vaig aparèixer, diguéssim, a aquesta casa, quan vaig incorporar com a president, i en aquests moments estem pels 14-15 milions, enguany, per exemple. No? Sempre és poc, perquè la cultura necessita molt. I a vegades els municipis de la demarcació, penseu que la demarcació de Lleida, més de la meitat dels municipis són de menys de 500 habitants, amb uns pressupostos molt, molt petits,
2: ajustat, sí,
3: diguéssim, i llavors el que la cultura a vegades queda en segon pla, no perquè vulguin els alcaldes, sinó perquè es queda amb altres prioritats. Llavors el que fem des de l'IEI és fer arribar tot el que podem, tot el volum de cultura, sobretot en l'àmbit de subvencions, però també fomentant els grups que tenen més pròxims també cada un dels municipis, i jo crec que això està donant molt bons resultats. Per això la cultura sempre necessita més, però crec que estem fent molt bona feina des de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
2: M'han dit que t'agrada molt la música.
3: Sí, també, sí.
2: En toques
3: sí.
2: I tot, o no?
3: No toco. Bé, faig alguna cosa amb alguna guitarra, però no sé tocar, diguéssim. Però sí que realment m'agrada moltíssim escoltar música, tinc una bona discoteca i quan puc, doncs, els festivals o els concerts.
2: Segueixes els grups d'aquí, com Sexeni?
3: Sexeni, el segueixo, sens dubte. Sobretot quan un grup ha sigut tan punter com Sexeni. Abans, quan parlàvem de música, tenim molt talent musical, però costa de sortir, com deia fa un moment. I tenir un grup com Sexeni, que es posa el cap davant, diguéssim, a l'àmbit musical de tot el país, ostres, haurem de seguir per força.
2: Però doncs ens veurem en algun dels concerts de la Festa Major, ara al juliol, no? Aquí,
3: segur,
2: de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
3: Aquí estarem.
2: Doncs ens quedem amb en Pep Saula, que ens farà aquesta, com ho has dit, breu història del pop lleidatà.
0: Correcte, no? Sí. Breu història del pop lleidatà, com sona Lleida.
2: Com sona Lleida, molt bé. A més, amb convidada, que ara presentarem també. Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, Marc Macià, coordinador de la secció d'història d'aquest institut, i Marta Llobera, de l'Arxiu Fotogràfic. Moltíssimes gràcies per acollir-nos.
4: Gràcies a tu.
2: I quin orgull, ser de Lleida, Una abraçada.
3: Moltíssimes gràcies.
2: Vinga, seguim. I mira, amb la música de la batucada de Sound de Sacac, que seran també protagonistes d'aquesta festa.

0: Passen dos minuts de dos quarts de dues. Aquí seguim en directe des de l'Institut d'Estudis i l'Ardencs de Lleida, Clàudia Arcarons.
1: Però bueno...
0: Com creus que sona Lleida?
1: Sona molt bé.
0: Sona molt bé.
1: Jo vaig viure aquí un any i sonava molt bé. I amb què tal?
0: O sigui,
2: vas viure un any a Lleida?
1: Ui, vaig viure un any
0: us deixo,
1: Lleida.
0: Us deixo. No, seguiu.
2: Això m'has d'explicar després.
1: Després
2: en parlem, sí.
0: Bueno, en resposta breu, com sonaria Lleida? Va, Pep.
2: Mira, Lleida, el que està clar és que sona diferent, sigui per una qüestió demogràfica o sigui per una qüestió territorial, sigui per una qüestió dialectal, evidentment.
0: Va,
2: Lleida sona diferent. Anem a veure una mica quina és la història del pop lleidatà, perquè té les seves particularitats, per culpa directament de les particularitats del territori, i començarem amb el que és l'himne no oficial de les Terres de Ponent, tan odiat i estimat a parts iguals, tant com pels ponentins com pel seu autor, David Esterri, lo Pardal Roquer. Això és el Soc de l'Oest.
3: M'he criat entre pagesos i carrinclons.
2: Comencem per aquí, perquè el David Esterri crec que és una de les primeres figures capdals que hem d'entendre per entendre què és el que passa després amb el pop lleidatà. El David Esterri, que és el nom de pila de lo Pardal Roquer, és un multiinstrumentista, compositor, que va virant des del rock and roll fins a la música de cambra, obres simfòniques, sardanes, premiat per les seves composicions de vanguarda. Vull dir, és un dels pioners de la música lleida, igual que ho poden ser, per exemple, el Xavier Baró en el món de la cançó d'autor o lo Beethoven en el món de la rumba. I és que sí, Lleida és una de les cunes de la rumba catalana i ja hem tingut aquest debat, crec.
0: Ara, és que no ens ho has dit només avui, eh?
2: No,
0: és una... dels bressols de la rumba i és una cosa que a tu t'agrada explicar.
2: Sí, i hi ha molt debat, perquè hi ha molta gent que diu no, perquè el Peret, el Raval... A mi, pel que m'han explicat la gent d'aquí, el Peret era deixeble de lo Parrano, del Marquès de Pota, de lo Beethoven, de tota aquesta gent.
0: Que eren d'aquí.
2: Que eren d'aquí, exacte, tot de gitanos del barri de la Mariola, que comencen a fusionar tots aquests pals del flamenc amb altres influències afrocubanes i tot plegat acaba sortint aquest poti-poti que avui en dia coneixem com a rumba catalana.
0: Explicaràs l'anècdota, que ja la sabem, però bé.
2: Mira, aquesta és molt bona perquè precisament en un concert d'homenatge a lo Beethoven que es va fer a la sala La Boat... crec que el 2014, vull dir, jo devia tenir 12 anys. Aquest va ser el meu primer concert com a mercenari, val? Com a teclista que et paguen, pues, no ho sé, 70 euros en efectiu i et diuen, vinga, xaval, a tocar, no? Recordo que va ser un concert que va durar 2 hores i 50, que els últims 3 quarts d'hora van ser només garrotins. O sigui, improvisació constant. Em va donar temps a anar al lavabo perquè ja no m'aguantava més. Vaig dir, bueno, vosaltres seguiu tocant, ara torno, saps?
0: És que m'imagino els dits sangonats, d'empès.
2: Era la meva primera experiència, entre cometes, professional dins del món de la música, no? I és una anècdota que sempre em fa molta gràcia recordar.
1: I a més a la Boat, perdona, icònica.
2: Això és el que et volia preguntar sobre Lleida. Quins locals freqüentaves?
1: Et dic que aquest era el top 1,
2: Home,
1: 100%.
0: Què tenia d'especial?
1: La gent, suposo, no?
2: Sí, la gent, sí.
1: Tu feies una ruta, no? Perquè era un carrer, el de vins.
2: Exacte.
1: I vas de bar en bar i culmines a la Boat.
2: Exacte. Exactament.
1: No hi falta ningú.
0: Que acostumava a tenir actuacions.
2: Bueno, a veure, els dijous universitaris no tant, però sí que és veritat que també tenen una programació com a sala, especialment els caps de setmana. Ara mateix sí que s'ha de dir que a Lleida hi ha una certa programació a nivell de sales. Tenim la Boat, tenim el Cafè del Teatre, tenim l'Espai Orfeó, tenim el Cotton, i tindran més o menys activitats segons els moments de l'any, però bueno... Crec que estem en un moment on no ens podem queixar venint d'on venim.
0: Reprenem la breu història del pop lleidatà.
2: Sí, reprenem la breu història del pop lleidatà. Ara estem parlant una mica dels pioners, per entendre què és el que ve després. Un dels altres pioners és el Xavier Baró.
4: Fa un reflex a l'estat i el taquem blanc.
2: Xavier Baró, cantautor d'Almacelles, aquí a la vora, un cop de cotxe. Comença als 80 amb el grup de folk rock Primavera Negra. Són tot de lleidatans que se'n van a viure a Madrid. Fan uns quants discos, estan 10 anys, i a partir dels 90 comença la seva carrera en solitari i té més d'una dotzena de discos. Arribats a aquest punt on ja hem vist una mica el que hi ha, si anem al segle XX, realment la quantitat d'artistes pop que hi ha a Lleida es poden comptar una mica amb comptagotes. Mm-hmm. Hi ha poca cosa, és molt dispersa, molt, molt diferent. Tenim alguna cosa rumbera per aquí, alguna cosa de cançó d'autor per allà.
0: Lo Pardal per allà.
2: Exacte. Pardal és una mica posterior, però bueno, l'englobem en aquesta mm-hmm. generació, no? Principis dels 2000. I aquí és on ens hem de fer la pregunta, ostres, per què és això? Jo no sóc cap professional en la història, però sí que la meva experiència en la matèria m'ha portat a trobar que hi ha unes certes raons. El que comentàvem de la densitat de població, per exemple, clar, en una terra que principalment viu de l'agricultura i de la ramaderia, és difícil també que entri la cultura. És molt difícil, on tot està tan dispers, on el nivell socioeconòmic i educatiu de la població és més baix al principi. Vull dir, estic parlant del franquisme ara, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: D'aquest moment. També hi ha un altre tema, que és que al final, si una persona tenia la vocació de música a Lleida, què és el que
0: pirava,
2: feia?
0: Pirava.
2: O pirava, com el Xavier Baró, que se'n va anar a Madrid al principi, mm-hmm. o es ficaven a músic d'orquestra, perquè era la manera de guanyar-se la vida. Perquè, de la mateixa manera que la resta de Catalunya, que tenia una tendència molt més associativa, existien les barraques, les comissions de joves, les festes majors alternatives i populars, això és una cosa que ja existia, i es programaven grups de rock català, es programava cançó d'autor, etc. Aquí a Lleida teníem una festa més propera a l'aragonesa, per dir-ho d'alguna manera, no? D'orquestra, de verbena, que sí, per bé que és una cosa que també existia a la resta del Principat, per dir-ho d'alguna manera, a Lleida no sortíem una mica d'això, per tant, els músics que hi havia, deien, hosti, si em vull guanyar les garrofes a la meva terra, m'hauré de dedicar a la patxanga.
0: Però la cosa ha anat evolucionant.
2: Però la cosa ha anat evolucionant i per mi el gran canvi al pop lleidatà arriba amb la mare del pop lleidatà, que és la Clara Vinyals, Renaldo i Clara.

0: Estem parlant de la Clara Vinyals, de Ronaldo i Clara, que per cert han tret un disc fantàstic recentment, que es diu L'Encant, el van presentar...
1: Estrenat disc i maternitat.
0: I maternitat, exacte. El disc el va fer durant els 9 mesos de...
2: Sí, sí.
0: Recordo quedar amb ella, que vam quedar perquè m'ensenyés el disc, perquè volia saber veure què em semblava, i estava ja a punto de caramelo. Sí, sí, no, no. Per mi, crec que Ronaldo i Clara són probablement els grans referents per qualsevol artista lleidatà del segle XXI. Crec que són els primers una mica que trenquen la barrera de la Panadella, la primera artista lleidatana que toca un Primavera Sound, que guanya un premi en de rock, que de repente passen totes aquestes coses amb un grup de Lleida.
1: Fins al final, es diu aquesta. I aquesta...

0: Què estem sentint ara?
1: Ara estem sentint Coerts.
0: Coerts. Ara parlem de Coerts, però tu has dit que Reinaldo Clara són els referents que té qualsevol artista lleidatà nascut al segle XXI.
1: Sí.
0: Paula Milara, bon dia.
2: Bon dia,
0: què tal? Ets artista lleidatana nascuda al segle XXI, cantant, sí. Músic.
2: Sí, sí, sí.
0: És referents per tu o què?
2: Confirmo.
0: Confirmo 100%.
2: L'estaves cantant, eh? Estava cantorrejant, sí.
0: Molt bé. La Paula, que actuarà a la festa.
3: La festa major de l'IAI. Que, Pep Saula, algun consell, tu que ets veterà ja de festes majors?
1: Són els concerts més divertits. T'estan pagant per a que la gent descobreixi la teva música i s'ho passi bé. És el negoci perfecte. És fantàstic. És de lo millor que té la nostra professió al nostre país. Mm-hmm. Gaudeixo. Sí, sí, sí.
0: Què pensaves mentre senties tota aquesta història? Que no sé si n'ets conscient, si ets coneixedora, si et sents una mica baula, no? d'una cadena de... De músics.
2: Bé, sí, una mica. Sí que és veritat que tot el que s'ha dit, jo bueno, també els conec, i és veritat que en certa manera són referents, perquè són d'aquí. I dius, mira, potser també puc, saps?
0: Clar. Coerts?
1: Coerts, un dels altres grups que en el moment on el mestissatge arriba fort als països catalans, una mica més tard també arriba aquí Lleida i ens trobem que de repent es va formar una escena que era bastant curiosa. Teníem grups com Mondo Loco, que el guitarrista el Miki Florenza després van a petar la pegatina, tenim també Loquito Lopongo o tenim Coerts, val? I de la mateixa manera que quan arriba una escena mestissa a Lleida surt aquesta escena, quan surt el pop urbà també sorgeixen grups que estan en aquesta línia i aquí és una mica on he d'escombrar cap a casa.
0: Home, compra, aquí tothom es compra cap a casa.
1: Exacte, anem a escoltar una mica de Sexeni. Son el flying free, this
0: one and it. Sé que estàs cansada, els ulls et fan petit. A veure, si sou història, sou història. Ja
1: bueno,
0: a
1: veure, entre poc i massa. Portem tres discos, no?
0: Però d'anys, en anys?
1: En anys, mira, aquest, ara en un mes i mig farem 7 anys.
0: 7 anys, mira. Mare meva.
1: 7 anys, sí. A veure, a treure el primer disc potser vam tardar 3 o 4.
0: Amb la calma.
1: El principi és sucre, sí, sí, exacte.
0: Sí. Molt bé, doncs va, conclusió,
1: a Lleida hi ha música, a Lleida hi ha música bona, a Lleida hi ha música diversa, el que passa és que hem d'entendre que és un territori que per les seves particularitats ha funcionat diferent, sigui per la qüestió dialectal, sigui també pel centralisme barceloní i gironí també, que
0: mira com
1: que
0: em mira i com m'assenyala.
1: Home, és que els gironins us heu menjat molt el món de la música catalana.
0: Però per quina culpa tinc jo que naixessin no sopa de cabra a Girona, un dels grups pilars i fonamentals de la música,
1: bueno, però...
0: popular contemporània.
2: Us l'estimeu aquí.
0: T'estimo, Pep.
1: Jo també, Màxim.
0: Escolta, si no ens barallarem pas. A veure, Paula, com et prepares per aquest concert? Com portem el nerviosisme? O
2: doncs,
0: no, escolta'm.
2: Bueno, encara no en tinc,
0: ja en tindré. Però són dels bons, no? Els nervis dels
2: sí,
0: bons.
2: Sí, són dels bons. A més, he vingut a unes quantes festes majors d'aquí de l'IAI, o sigui que...
3: I és
2: molt
3: casa.
2: Guai, que ara sí, que ara canto. Saps?
3: I ara que has anat passant per Barcelona i per altres no, concursos o festivals, fan més il·lusió quan toques a casa, a Lleida?
2: A mi sí, però clar, perquè és que la primera i la segona fila qui són? La teva gent. També fa molta il·lusió. També fa il·lusió veure gent que no coneixes, també. Però aquest sentiment de casa és com cap altre, sí, sí.
0: A veure, que tots els grans han començat fent concerts a això.
1: Sí, sí.
0: A llocs petits. I...
1: Ahir precisament parlava amb el meu pare, aquí present a la biblioteca.
0: Hola,
1: que va veure a principis dels 90 a Los Planetas amb un pub de Targa.
0: Ostres.
3: Oh, mira.
0: Ostres.
1: Imagineu-vos, vull dir, això, tothom ha començat.
3: Bueno, la Rosalía va començar també amb casaments,
1: sí,
3: festes
1: dir,
3: privades...
1: A la BBC,
3: oi-te-la.
1: Bodes, bautizos i comuniones.
0: Va, escoltem una mica de la música de la Paula Milara.

0: s'acaba.
1: Aquesta que sentim ara ja fa 3 anys que la vas treure, no?
2: És la primera que vaig treure, sí.
3: La primera.
1: I què ha passat pel mig entre aquests temps?
2: Moltes coses. Sí, sí. Aquesta va ser la primera que vaig treure i després em van seguir dos. Vaig fer com un parón, vaig composar molt i ara ja estan sortint altres coses, sí, sí.
3: Perquè mentrestant deus estudiar o deus treballar, no? En fi,
2: sí.
3: Ens hem de guanyar la vida o ens hem d'anar formant i preparant.
2: Això mateix.
3: Per aquesta vida. Què estudies?
2: Faig educació primària.
3: Ahà.
2: Ho faig com una mica a parts. Faig com unes petites assignatures. Uh-huh. Després, a la vegada, treballo a l'Orfeo de directora de coral, llavors ho intento compaginar tot. I a la vegada faig música i tot. Sí, sí.
4: La vida del músic català, Hannah Montana.
2: Total.
4: No, i segueix ja, encara, segueix.
1: Bueno, Quim, podeu parlar els dos, no?, d'aquests inicis. De moment, amb què t'estàs trobant tu? O què és el més complicat de fer-te un lloc, aconseguir bolos, treure música, no? Perquè també deies que estàs treballant amb el disc, no? T'he llegit en alguna entrevista.
2: Sí, estic ara treballant amb el disc. He tingut la sort que l'any passat vaig guanyar el Book Lab, que és una proposta d'aquí de Lleida, dels Books de Lleida, que et donen com una beca per poder fer la teva música i això. I gràcies a això he pogut gravar el disc. També vaig guanyar el Calles de la Música, el concurs de bandes, i també vaig aconseguir diners per poder gravar el disc.
3: Ara toca el Sona Nou, no?
2: Això, sí.
3: Estàs participant.
2: Sí, estic participant.
4: Van fer dijous la fase preliminar de Lleida, no?
2: Sí.
1: Que del Sona Nou n'han sortit noms que sí que ens sonen, no?
2: Sí,
1: va. Sí, tenim aquí una llista.
4: De fet, jo un any em vaig ser jurat, que va ser l'any del Gabina MP3 i la Uineta.
1: Gran any, bon any.
3: D'en Pere Albo, que vam tenir aquí al programa, també.
1: Maria Jaume.
4: Figaflaues, la iaia.
1: Tirant enrere la iaia.
4: Bueno, i Manel van quedar segons de la seva edició.
1: Això.
3: Ai, i Paula Milara, si hi ha sort.
4: I detalls, em sembla que els van desqualificar o alguna cosa així. Imaginem-nos.
1: Per massa cafeteros.
3: Què diries que és el que costa més per això, el que preguntava la Clàudia, per obrir-se camí, per fer-se un nom? Hòstia, en un sector tan complicat com aquest, no?
2: Doncs, bueno, per mi, concretament, anar gravant el disc és complicat perquè fins ara no tenia com fer-ho. És veritat que jo no tinc tants diners, tinc uns dinerets. Llavors no podia gravar disc i jo tenia moltíssimes ganes de treure música i no podia. Llavors això va ser un gran impediment fins que ara sí que he pogut. I està ja quasi com anirà el disc.
3: Hi haurà cançons en anglès en aquest disc?
2: Cap ni una.
1: Oh.
3: A veure, posem aquesta cançó de la Paula Milara. Ask myself. Questions, answers, act like it never happened. Closure. That's you?
2: That's me.
3: So?
2: Sí, bueno, la cosa és que vaig començar escrivint en anglès perquè escoltava molta música en anglès, fins que vaig pràcticament deixar d'escoltar música en anglès i només escoltava música en català. Llavors què vaig fer?
1: Escriure
2: en català.
1: Extrems, una mica d'extrems.
2: Una mica.
3: Ben fet.
2: Una mica. Llavors ara tot sona en català, sí, sí.
1: Això a vegades passa, eh? No sé, Pep, si tu n'has vist allò, gent que primer comença en anglès perquè sí, és una mica el que estem acostumats, a vegades sembla.
4: Bueno, quants grups de l'època de l'indie patrio, Love of Lesbians, Sidoní, abans eren Side on Eye, saps? Vull dir.
3: Sí.
1: Sembla que ens sona millor, no? Sí. Perquè hi ha una certa distància amb les lletres, fins i tot, perquè com que no és la teva llengua.
4: Clar, ja genera una cuirassa al teu voltant que et protegeix, però al final gran part de la connexió entre l'artista i el públic ve de la vulnerabilitat, de l'exposició i de que, ostres, has de parlar al teu públic amb la llengua amb la que tu penses, amb la que tu t'expresses. Mm. Per això crec que és tan important que els catalans fem música en català.
3: Ara. Doncs aquí res, un parell de setmanes, la Festa Major, actuació de Paula Milara, aquí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, i acabo, d'aquí 5 anys, on t'agradaria veure't?
2: M'agradaria haver tret un altre disc, a part d'aquest que ja està sent acabat, i bolos a tope. A mi m'agrada moltíssim fer bolos, quan sorgeixen bolos em poso molt contenta, i sí, a tope amb els bolos, a mi m'agrada molt.
3: Doncs molta sort, Paula.
2: Moltes gràcies.
3: Pep Saula, ens quedem ja fins al final, no?
4: Sí, ja, per lo que me queda en el convento.
3: què anava a dir-te? A més, amb un convidat que crec que ho coneixes.
4: Sí.
3: I no és del teu àmbit, precisament. Bueno, a mi li agrada molt la música.
4: Li agrada molt la música.
3: Sí. Ara us el presentem. 11 minuts i les dues. Seguim al Tot és Comèdia.

0: Tot és comèdia.
1: Quan crides...
2: Gol!
1: Sol, la casa... està bé. Però quan ho fas envoltat d'aficionats com tu...
2: Gol!
1: La celebració es multiplica. A Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar cada gol com si no hi hagués demà.
2: Gol!
3: Vine aquest diumenge 21 a partir de 4:45 de la tarda a viure l'Espanya-Aràbia Saudí. L'entrada és gratuïta.
1: T'hi esperen regals, sorpreses i animant la prèvia i el postpartit, les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues, liderats per Cristóbal Chacén.
4: Cachondeo, riure, animació en general.
1: Amb el tio Faja i el Gonzalo Álvarez.
3: Reserva l'entrada de franca a casinobarcelona.com.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.

0: Que no ens estàs seguint, segueixes aquí, sí. Això és The Crown, és la banda sonora
1: de
0: The Crown.
1: Això és The Crown, ens encanta.
0: Mariona Borrull no ve demà?
1: És que hi ha un convidat que ens en va parlar. Ah. Potser encara amb algun detall més.
0: D'acord, aquest convidat. Mm. Bueno, prou ja d'expectacions. Adrià Codina, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Estem parlant amb el col·leccionista més jove del país?
2: És possible.
0: Quants anys tens ara?
2: Ara en tinc 25.
0: 25. I quants objectes col·leccionats o comprats en subhastes relatius al món del cinema, però també de la música? Quants?
2: Diversos centenars. No ho tinc comptabilitzat, però són diversos centenars. Vull dir, sóc un acumulador compulsiu, però de coses que tenen un sentit, no?, i que expliquen un discurs i una narrativa al llarg de la història, la música, el cinema, etc.
0: Doncs,
1: quan vas començar tu allò, amb aquest, les col·leccions, no?, que vas acumulant, i que potser aquesta afició no es pot entendre sense saber, no?, d'on ve la teva família i que també ja et ve una mica d'aquí. Aquesta...
2: Sí, jo sempre dic que sóc un afortunat perquè sóc família de Ramon Casas, que és com el pare del modernisme català. Jo sempre he tingut aquesta cosa cultural a casa de veure obres d'art i tal, i una sensibilitat. Llavors, bueno, des de petit, que sempre he seguit també el programa especial que fa la cadena SER del Camp Nen Sense Joguina, vaig comprar coses. Jo abans pensava, dic, el primer que vaig comprar és lo de Sotheby's, i no, el primer que vaig comprar, jo crec que així de memorabilia, va ser del Camp Nen Sense Joguina uns cartells i uns discos firmats pels Pets. I llavors, pues, bueno, el 2022 van fer la subhasta de Sotheby's del Freddie Mercury, i jo em vaig quedar com, uau, o sigui, una cosa, era com si t'obrissin la porta abans de crear la seva casa i tal, i em vaig veure com amb l'obligació moral de comprar algo, no?, de dir, necessito emportar-me un tros de Freddie Mercury a casa, no?, i a Lleida, i que la gent el pugui veure.
0: Perquè, de fet, has muntat la teva pròpia galeria on exposes aquests objectes, vestuari, bueno, i moltes coses més. De fet, hem fet una visita, hem estat aquest matí, darrere la gran pantalla. Per tu, quin seria el més destacat d'aquesta exposició? Ja sé que és com preguntar-li al pare, quin fill s'estima més, etcètera, ja ho sé. Però com que tenim poc temps, per tu, què és el que més t'agrada?
2: A veure, una de les coses més especials ha estat poder aconseguir tot el procés creatiu del cartell del Retorn del Jedi de Star Wars, una cosa que és coneguda icònicament, no? Però bueno, hi ha peces de totes les grans produccions cinematogràfiques, tant de les pel·lícules com de sèries de televisió, i bueno, he intentat crear la història aquesta, una narrativa que tothom de totes les edats trobaran referents i informació i coses que hauran vist i coses que formaran part dels processos creatius que no han vist perquè no han sortit mai a la llum.
0: Sí. De The Crown tens els vestits de les reines.
2: De totes les reines.
0: I dels prínceps i dels reis, no? Sí, com vas aconseguir? Que són espectaculars, per cert. Perquè són reproduccions fidedignes dels... I a més, m'explicaves amb els teixits originals, els materials originals, no?
2: Sí.
0: Les sedes especials i...
2: The Crown jo crec que és una de les sèries recents que més s'han basat a nivell històric, d'estudi, vull dir, inclús amb els decorats, que això és una de les coses que els visitants descobriran. Van tenir que crear el Palau de Buckingham. Jo vaig viure enganyat quan vaig veure la sèrie, perquè jo pensava que l'havien gravat allí i realment no. Van tenir que recrear els decorats, van utilitzar molt croma i això se veu gràcies als plànols que la gent pot veure a la meva exposició, totes les maquetes en foam, etc. I bueno, i van basar-se molt a nivell històric, amb moltes fotografies, vídeos, etc. I és una sèrie a nivell històric molt important, que de fet va guanyar diversos premis, s'ha reconegut.
0: Ara ha sortit Freddie Mercury per aquí, que ets fan de... De
2: Queen també com a música, però a mi Freddie Mercury sempre m'ha sobtat com a personatge, no com a captivador de masses, que poca gent ja ha vingut, que hagi sabut captar les masses a nivell musical tant com ho feia ell als seus concerts.
0: Doncs ha de sonar Queen, i que sigui 2 segons.
1: Cada lot de samarretes que te'n vas endur, deies, tipus, ni la meva parella sap quan em vaig gastar.
2: Sol ho sap la gestora del banc.
1: Secret d'estat, eh?
2: La gestora del banc, sí.
1: Que aquí, quin és aquest lot? De 5 samarretes amb samarretes?
2: Vaig comprar un lot...
0: Jo només vull saber si són usades o estan rentades.
1: Usat i suat.
0: Usat i suat.
2: T'he de dir que abans de subhastar-ho tot ho van desinfectar. perquè a la casa hi havia humitats i tal i no volien allí que la gent tingués...
0: Sí. D'acord.
2: Però bueno, són samarretes, vull dir que es veu el desgast i tal, a part estan pintades a mà les que tinc jo, i bueno, són peces icòniques que les va lluir entre l'any 82 i el 85 als concerts més icònics.
1: I com s'entrena l'ull? O sigui, què et fa decidir? Va, això ho compro, això no ho compro. És a base d'assaig i error? És a base del que t'agrada a tu, de gust personal?
2: Mira, aquí vaig estar... A mi sempre m'han agradat les coses visuals. O sigui, que la gent li atreu lo diferent, no? Lo que no ha vist. Aquí eren unes samarretes pintades a mà i això és un fet afegit, no? Però vaig estar... us explico la realitat. Vaig estar 5 dies de subhasta, 4 dies veient passar milions davant meu, jo intentant pujar, feia les puges inicials i, bueno, no res. Llavors, la quarta nit no vaig poder dormir... I llavors vaig dir que he d'investigar i he de trobar algo que la gent no hagi vist, i Sotheby's, clar, se li escapen moltes coses, i vaig localitzar uns lots que ells deien que l'havia utilitzat a l'escenari però no havien trobat fotografies. I jo, bueno, vaig posar a foros al Japó perquè sé que el 82 havien estat a la gira japonesa i tal, i vaig trobar pues, un munt de fotografies, recursos gràfics, vídeos, etc., de Freddy portant aquestes peces. I bueno, ells no ho van trobar perquè es van basar només en les fotos que ell tenia a casa, no es van basar en fotos externes. Llavors, clar, al final, pues, aquesta gent tampoc no acumula tot el que fa cada dia.
0: Molt bé. Tot això ara es pot veure en aquesta exposició que tens aquí a la teva galeria, però tens, crec, intenció d'obrir una altra seu a Barcelona?
2: Sí, tinc un projecte per principis de l'any vinent de poder obrir una nova delegació de la galeria i que les exposicions aquestes que estic produint es puguin veure itinerants, pues, des de Lleida també cap a Barcelona, i després també anirem a algun altre indret.
0: 5 segons que tinc, què t'agradaria tenir?
2: Bueno, algo del David Bowie, però portat. Lo que passa que és complicat perquè ho va donar tot en una fundació, llavors...
0: Del David Bowie ens agradaria tenir alguna cosa, no? Pep Saula, també?
3: Home, sí. Mare meva. Alguna guitarreta, alguna coseta, no?
0: Doncs Adrià Codina, galerista, col·leccionista, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
0: Pep Saula, ens veiem aviat, tan aviat com demà, i et preguntaré per aquesta cara que tens de ressaca, eh?
3: Bueno, i varios de per aquí, que veig aquí alguna pulsera del magnífic...
0: El control, Jordi Oros i Dani Puntifrats, Clàudia Arcarons, fins demà. Adéu-siau.
4: Tot és comèdia. Cadena SER.
5: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
6: Manuel Agudo Durán. Nolito, què tal?
7: Què tal? Buenas, com estàs?
8: El Nito, bon patxa, eh?
6: President, què fas aquí?
8: Jo vaig estar a punt de voler-ho fer, de voler portar el futbol Barcelona, però va acabar anant al Manchitis.
7: Qué malo soy, qué malo soy.
6: ¿Te fuiste al City porque no entendiste la oferta de Bartomeu o qué?
7: Bueno, venia con la letra borrada.
5: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
9: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
10: Però el teu armari estava preparat per una bota ortopèdica, per una bota motomami, com tu deies?
11: No m'hi caben els pantalons.
10: No, clar.
11: Llavors vaig haver de començar a buscar, amb la precarietat de moviments que jo tenia i d'autonomia, els armaris, pantalons que fossin molt amples de baix i tots rectes de dalt a baix, és a dir, quadradots.
10: Però estàs guapa,
11: motomami,
10: igualment. Motomami...
11: Les meves filles m'han dit, mama, és superguapa, aquesta bota. I mola, és perquè veritat. Entre que porto aquests pantalonots amples i la bota motomami, diu, mama, només... és molt guai.
9: Al balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7 a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de Tot és comèdia. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Dale, José.

0: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.
1: Juez Peinado abre juicio oral a la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Le impone medidas cautelares a Begoña Gómez, entre ellas la retirada del pasaporte. Última hora, Pedro Jiménez, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. El juez Peinado envía un jurado popular a Begoña Gómez, a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación, y al empresario Carlos Barrabés solo por los dos primeros. Juan Carlos Peinado impone a Gómez y a Álvarez la retirada de cuantos pasaportes tengan. Tengan comparecencias quincenales en su juzgado y se encarga de remarcar el su y prohibición de salir del territorio nacional. El juez lo justifica por el elevado riesgo de fuga ante las penas a las que se enfrentan y rechaza el argumento de que esté rodeado de policías porque considera que los superiores jerárquicos de esos agentes pueden ordenarles que se ausenten para facilitar, y es literal, su fuga.
1: De momento, la única reacción pública del gobierno ha sido la del ministro Óscar Puente. En sus redes sociales, Puente ha calificado el auto de Peinado de ignominia y delirio. Fuentes de Moncloa creen que el auto constata la persecución contra el gobierno. Hay media, lo ampliamos. Y antes de conocer la apertura de juicio oral a la mujer de Pedro Sánchez, el líder del Partido Popular ha cargado contra Zapatero por no haber aclarado aún el origen de las joyas encontradas en su despacho y da por terminada la era Pedro Sánchez, del que pide su dimisión por la corrupción que le acecha, ha dicho Feijóo hoy en Valencia.
3: No hemos tenido en 48 años de democracia un presidente de gobierno asediado por todas las partes, desde su entorno familiar hasta su gobierno y pasando por su partido, con más casos de corrupción que el gobierno y el presidente actual.
1: Y le ha respondido el ministro Óscar López. Dice que Feijóo salió de Galicia para tapar la corrupción en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Esto después de las últimas informaciones sobre los pagos multimillonarios de Quirón Prevención a una empresa del novio de Isabel Díaz Ayuso.
4: Feijóo llegó a la política nacional para tapar la corrupción de Ayuso. Y Feijóo caerá con la corrupción de Ayuso, que no hay para el Ramón y Cajal, que no hay para aumentar profesionales o para aumentar guardias o para mejorar equipos, pero sí hay más de 5.000 millones de euros para Quirón.
1: Y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para avanzar hacia la siguiente fase del acuerdo de paz en Oriente Próximo no se retomarán este sábado. Así lo aseguran medios locales iraníes, que informan de que Teherán no acudirá a Suiza, hacia donde viaje el enviado especial de Donald Trump. Nuria Garrido, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el ministro de Exteriores iraní ha decidido que no va a viajar hoy a Suiza. Es al menos la información que están dando algunos medios locales, ya que el régimen iraní de forma oficial todavía no se ha pronunciado. Es la decisión que habría tomado después de conocer que el enviado especial de Trump para Oriente Próximo, Witkoff, está de camino a Suiza, según contó Axios, con el objetivo de retomar esas conversaciones que ayer Irán suspendió por los ataques de Israel contra el Líbano. Unos ataques que continúan porque Netanyahu sigue ordenando a su ejército que ataque el sur del Líbano. En lo que va de sábado, ha matado ya al menos a 16 personas.
1: Netanyahu, que está poniendo en riesgo el acuerdo entre Washington y Teherán con sus ataques al Líbano, el israelí ha dicho hoy que van a seguir su ofensiva allí en el Líbano para proteger sus intereses.
0: Hora 14. Almudena Lopesino.
1: Y vamos ya a la redacción de informativos con otros asuntos de este sábado. Muere un segundo menor y otro sigue crítico de los tres que se ahogaron ayer en una playa de Tarragona. Adrián del Pozo, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Al agua en la playa de La Rabasada entró un grupo de 6 adolescentes. 3 pudieron salir por su propio pie y otros 3 tuvieron que ser rescatados. Uno de ellos, de solo 12 años, murió ayer tras no poder ser reanimado. Esta mañana ha muerto otro de los menores. Un tercero permanece ingresado en estado crítico.
1: Además, Nevenka Fernández reaparece en un acto en Ponferrada, su ciudad natal, 25 años después de su denuncia por acoso sexual contra el alcalde de esa localidad.
6: Adrián. Y a pesar de su travesía, hoy Nevenka ha animado a denunciar.
7: Para toda la sociedad, ¿no? Es posible salir del infierno y es posible salir y reconstruir algo.
6: La exconcejala denunció a Ismael Álvarez en 2001 y, tras ser fuertemente cuestionada social, mediática y políticamente, acabó ganando esa denuncia.
1: Y este sábado, además, oposiciones a docentes en 9 comunidades autónomas.
6: Que son Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, Galicia, Canarias, Cantabria, Murcia y Madrid. Más de 35.000 aspirantes que buscan una plaza fija.
8: Yo creo que bien. Sí, en general bien. Lo que pasa es que, bueno, pues estamos un poquillo nerviosas, pero bien.
9: He estudiado muchísimo, pero esta semana...
6: Canarias y Galicia celebran también oposiciones para educación secundaria, Andalucía solo secundaria.
1: Y nos queda la información del Mundial.
9: Mundial 2026, Cadena SER.
1: Y con la previa del segundo partido de España que se enfrenta mañana domingo a Arabia. Marta Casas, buenas tardes.
10: Hola, Almudena, buenas tardes. Sí, la selección que está amaneciendo en Atlanta pensando ya en ese partido de mañana contra Arabia. En aproximadamente 3 horas se va a celebrar el último entrenamiento. Vamos a escuchar a 3 jugadores y también a lo largo del día al seleccionador nacional, a Luis de la Fuente. Pendientes de Lamine Yamal, que apunta a titular, como también Dani Olmo. La duda está en el lateral derecho, en donde Pedro Porro podría sustituir a Marcos Llorente. Y hoy, además, se juegan otros 4 partidos de los grupos E y F. A las 7 de la tarde Países Bajos Suecia y a partir de las 10 de la noche Alemania Costa de Marfil son los más destacados, pero ya de madrugada Ecuador Curazao y también Túnez Japón, todo en Carrusel Deportivo desde las 6 de la tarde.
9: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
1: Pues con Lucas Lourido y David Nieto en el control de sonido, Adrián del Pozo en la producción, empieza Hora 14, son las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias. Seguimos.
0: Hora 14, Catalunya. Gemma Alegrí.
11: Bona tarda. 3 persones han mort ofegades a la platja les últimes hores. 2 nens de 12 i 13 anys a Tarragona, un home de mitjana edat a Barcelona.
12: No hi ha paraules. Això i... doncs... donar tot l'escalf a la família i... i poca cosa més.
11: Són les 3 primeres víctimes mortals a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. A Tarragona, l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol en un cap de setmana en què estem molt pendents dels termòmetres.
13: Són dies preocupants per nosaltres. Ha coincidit justament que hem iniciat aquesta onada de calor, que avui ja veiem aquest increment de temperatura. Aquesta pujada també de la calor, evidentment, també fa pujar el risc d'incendi. Ja és un risc elevat el que tenim en aquests moments, però que encara ho serà més. I també tenint en compte, doncs, Sant Joan.
11: Coincidint amb l'inici de l'estiu, ha d'arribar la primera onada de calor de la temporada. 117 milions de persones han estat desplaçades forçosament arreu del món en l'últim any. Entre aquestes, més de 40 milions tenen la condició de refugiades. Són dades que s'han fet públiques aquest dissabte coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades.
14: Si haguéssim de posar un titular del 2025 a nivell europeu, seria que és l'any en què Europa ha subordinat la defensa dels drets humans i la protecció internacional al control migratori.
11: Mestres i professors decideixen avui com continuar amb les protestes per reclamar millors condicions laborals l'endemà d'acabar el curs escolar.
15: Els drets dels nostres infants i joves a una educació pública i de qualitat mai passaran...
11: Avui que centenars de milers de nens i nenes comencen als casals d'estiu i les colònies. I a Sabadell, bogeria absoluta després d'una nit històrica que retorna al club de la ciutat al futbol professional.
16: Aquesta data quedarà per sempre i aquest equip passa a formar part de la història del centre d'esport Sabadell.
11: Aquesta tarda hi haurà rua pels carrers de la ciutat. Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Amb en Dani Punt i Prats al control, escolteu l'Hora 14.
0: A la Cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
11: En les darreres hores, 3 persones han mort ofegades a Catalunya. Ferran Dalmau, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
11: L'accident més tràgic ha estat a Tarragona, on aquesta matinada ha mort un altre dels nens que hi van ser arrossegats pel corrent mentre es banyaven. Amb aquesta nova víctima ja són 2 els menors que han perdut la vida en aquest succés. Un tercer nen, Ferran, continua ingressat en estat molt greu a l'Hospital Universitari Joan 23.
17: Sí, 6 nois s'estaven banyant ahir divendres en un punt de roca sense vigilància a la platja de la Rabassada de Tarragona quan les onades se'ls van endur. 3 d'ells van poder sortir de l'aigua pel seu propi peu, mentre que altres 3 van haver de ser rescatats, un d'ells de 12 anys ja sense vida. Els altres 2 van ser ingressats en estat crític i aquesta nit un d'ells ha mort. Tenia 13 anys. El president Salvador Illa ha mostrat el seu condol a les xarxes socials i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, visiblement afectat, ha remarcat el seu suport a les famílies.
18: És lamentar aquest tràgic es queda pur succés. Són 2 vides troncades. Farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies.
17: L'Ajuntament, com diu l'alcalde, ha decretat 3 dies de dol i demà diumenge es farà un minut de silenci a les 12 del migdia. Avui hi ha bandera vermella a la platja on van passar els fets. Els joves estaven banyant a la zona de la Cova del Gos, amb bandera groga en el moment del succés, una zona sense vigilància. El sistema d'emergències mèdiques va activar 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per atendre'ls. Els bombers, els Mossos, la Creu Roja i Salvament Marítim també van participar en aquest rescat.
11: I a primera hora d'aquest matí ha mort ofegat un home de mitjana edat a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
17: L'avís del 112 s'ha rebut a les 7 del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 ambulàncies i diverses patrulles de Mossos i Guàrdia Urbana. La víctima anava indocumentada i és el tercer mort des que va començar la campanya de bany a Catalunya, després dels 2 menors de 12 i 13 anys de Tarragona.
11: Una 70 de municipis catalans estan en perill molt alt d'incendi. Són municipis concentrats, sobretot a Ponent i la Catalunya central. A aquest perill, a aquests avisos, cal sumar-hi la pirotècnia de Sant Joan Ferran.
17: Els camps estan secs, en plena època de sega, i les temperatures poden arribar a 40 graus al llarg d'aquest cap de setmana. Tot plegat, sumat a l'ús de la pólvora dels petards d'aquests dies, converteixen Catalunya en llenya per qualsevol possible espurna. Noguera, Solsonès, Segrià, Terra Alta, Anoia, Urgell... Són algunes de les comarques amb més risc. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, alerta que els petards no es poden tirar a qualsevol lloc.
13: Recordem que l'entorn del bosc, l'entorn de masses de vegetació, no està permès l'ús d'aquest material.
17: Més que mai aquest cap de setmana és important trucar emergències a la mínima.
13: Sempre, sempre que veiem alguna ignició on ens sembli que està començant un foc, hem d'avisar immediatament el 112, encara que pensem que hi ha avisat algú.
17: Aquest matí, de fet, els bombers han pogut estabilitzar ràpidament un incendi forestal a Flix, gràcies a l'avís d'un veí prop de 11:45 del migdia. Més enllà dels incendis, també hi ha un risc de salut per la calor. I per fer-hi front, diu Soler, que no hi ha cap remei excepcional.
13: Hidratar-se molt bé, sobretot beure aigua, estar hidratats, també evitar el sol, evitar estar en les hores de més insolació fora.
17: Són declaracions de CERC Catalunya.
11: 2:12 de la tarda, avui avancem la previsió del temps. Núria Seró, quan es preveu que comenci l'onada de calor i quan arribaran els 40 graus?
19: Hola, molt bona tarda. Avui les temperatures són més altes que les d'ahir, però menys que les de demà. Demà comença aquesta onada de calor que ens acompanyarà fins dimecres. Dijous baixaran les temperatures, ja perdrem graus durant les hores centrals del dia, però deixarem els 40 graus per quedar-nos, per exemple, els 38. A Lleida, temperatures que seguiran sent molt elevades. Aquesta tarda podrem tindre algun ruixat local al Pirineu Occidental. Demà la jornada vindrà marcada pel cel, marcat encara per aquesta calima que ens acompanyarà també durant les pròximes jornades. Molta atenció, que demà el risc d'incendis és extrem. I sobretot amb aquesta calor és molt important beure aigua, evitar donar passejades, sobretot durant les hores més càlides i sobretot anar per l'ombra.
11: Una onada de calor, doncs, a punt de començar en un cap de setmana d'altíssima mobilitat a Catalunya per l'operació sortida de la Revetlla de Sant Joan. Des del Servei Català de Trànsit, Sílvia Del Amo, quina és la situació a aquesta hora? Bona tarda.
20: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, a punt de finalitzar l'operació sortida prèvia al pont de Sant Joan, hem de dir que la situació viària va millorant. Això sí, encara hi ha 9 quilòmetres a l'antitud, a la P7, entre la Roca i Mollet en sentit a Girona. En el cas de la C32 tenim aturades a la zona del Maresme, a l'Ella, Argentona i Tordera, i a la part gironina encara aturades a la C35 i la C65 a Llagostera. Ara mateix ens comuniquen una sortida d'un vehicle, en concret a la 27, a la Pobla de Mafumet, en sentit Tarragona, on hi ha un carril tallat i 8 quilòmetres de lentitud. Això és tot. Bona tarda.
11: Coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades, la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi ha fet públiques dades que evidencien la realitat que viuen milions de persones arreu del món. Durant l'últim any, més de 117 milions de persones han estat desplaçades forçosament i d'aquestes, més de 40 milions tenen la condició de refugiades. Pau Puig, bona tarda.
21: Hola, Gemma, bona tarda.
11: Són dades que hem conegut 3 dies després que Espanya hagi rebutjat els centres de deportació de migrants i s'hagi desmarcat de 19 països de la Unió Europea que volen que s'acceleri la creació d'aquests espais.
21: Del total de persones que han estat desplaçades forçosament arreu del món, 117 milions, el 66% han estat acollides en països fronterers, és a dir, han buscat refugi en territoris propers al seu país de procedència. Això fa que la gran majoria hagin estat acollides a territoris de renda mitjana o baixa, cosa que provoca que continuïn vivint en una situació similar a la del seu país d'origen. Pel que fa a les persones que van morir o desaparèixer al mar quan intentaven arribar a territori espanyol, l'any passat van ser més de 3.000 a les rutes de l'Atlàntic i del Mediterrani Occidental. Entre les víctimes, prop de 190 dones i més de 400 infants i adolescents. Catalunya és la tercera comunitat dins l'Estat en rebre més refugiats. Més de 17.000 persones van demanar asil aquí el 2025, amb Barcelona al capdavant de la llista de ciutats amb més peticions. Malgrat tot, la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi denuncia manca de transparència en les dades.
2: Un país que s'autodenomina un país d'acollida no pot no conèixer les xifres de persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional que té en el seu territori, perquè difícilment pot fer polítiques públiques creïbles i eficaces.
21: És Dilara Eichmann, codirectora de l'entitat.
11: L'estudi apunta, Pau, a diversos canvis de tendències aquest 2025, d'una banda pel que fa a les nacionalitats i de l'altra després del nou pacte migratori europeu.
21: Sí, un canvi de tendències de nacionalitats que sol·liciten asil. L'escenari geopolític ha capgirat el perfil de les persones, hi ha hagut un descens de les persones procedents de Síria i han augmentat les peticions dels ciutadans de Venezuela i Mali, però també un canvi de tendència provocat pel pacte que va entrar en vigor el 12 de juny, que accelera les tramitacions d'asil i les deportacions i endureix els mecanismes de control.
2: Les persones podran posar el peu a la Unió Europea, però jurídicament no estaran a la Unió Europea. Què significa? Que se'ls podran aplicar procediments especials, que és un eufemisme per dir, per exemple, devolucions en calent.
21: Des de l'entitat, doncs, també denuncien el reglament de retorn aprovat pel Parlament Europeu aquesta mateixa setmana, que obligarà els ciutadans de fora de la Unió Europea amb un ordre d'expulsió a abandonar el territori.
11: 2:16 de la tarda. Amb el curs escolar acabat i els alumnes ja oficialment de vacances, els docents decideixen avui com mantenir la pressió sobre el Departament d'Educació amb l'objectiu d'aconseguir, ho hem anat explicant aquests dies, millores en les seves condicions laborals. A Barcelona, de fet, avui s'està celebrant la 6a Assemblea Educativa de Catalunya, una trobada per definir les pròximes accions del col·lectiu Soledad Domínguez.
3: Prèviament s'han fet assemblees per municipis i per territoris per intentar recollir les opinions dels diferents claustres. En paral·lel, als grups de Telegram circula una enquesta on es pregunta als docents quines són les demandes que s'han de plantejar a la conselleria en diferents àmbits, com ara salaris, calendari escolar, tipus de jornada o canvis a fer en el model d'escola inclusiva i quines s'haurien de prioritzar. A més de concretar aquesta llista de peticions, l'assemblea haurà de debatre també quin tipus de mobilitzacions es volen fer, si han de ser vagues puntuals o més continuades i, sobretot, quan haurien de començar. Els sindicats que no han signat l'acord amb el govern també hi assistiran per escoltar i per intentar articular les propostes del col·lectiu.
11: I mentre els docents debaten les mesures per continuar el pols amb el departament, milers d'infants i joves comencen avui les activitats d'estiu.
22: M'agrada ir amb la nena. La piscina, les activitats.
11: A Barcelona, prop de 360.000 nens i adolescents participen des d'avui en casals d'estiu i col·lectiu.

0: Participaran aquest estiu en casals, colònies i camps de treball organitzats per aquestes dues entitats, prop de 10.000 dels quals ho faran amb beca. En el cas de Fundesplai, els primers participants ja han arribat avui a una casa de colònies de Vilanova de Sau.
1: De la crònica política, des d'aquest matí, els afiliats de Junts a Barcelona ja poden triar qui serà el seu candidat a l'alcaldia de la ciutat en les municipals de l'any que ve. Serà demà al vespre, quan es coneixerà el guanyador d'unes primàries que la direcció volia evitar, però que ha acabat congregant quatre candidats diferents. Tot i les especulacions durant la campanya, finalment no hi ha hagut aliances entre candidats a darrera hora, Xavier Abelló.
2: La falta d'aliances i que es mantinguin les quatre candidatures podria donar cert avantatge a Jordi Martí, el candidat que ha acabat provocant aquestes primàries. Martí té l'aval de Xavier Trias. És l'únic dels quatre aspirants que porta anys dedicant-se a la política municipal i el que més representa l'esperit de l'antiga Convergència. En canvi, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, és la que es pot considerar la candidata més oficialista, amb més suport de la direcció. L'altra candidata, que també té algunes simpaties en càrrecs de la direcció de Junts, és la diputada Glòria Freixa, a qui alguns companys del Parlament ja ha donat suport explícit. Freixa ha sigut una de les veus cantants de Junts en contra de les polítiques reguladores d'habitatge que s'estan fent. I, finalment, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, que és probablement el candidat més outsider. La proximitat que va tenir amb Laura Borràs el va allunyar d'altres membres de la direcció. Tot i així, el fet d'haver sigut l'advocat de Puigdemont a l'inici del procés l'ubica com un dels candidats més coneguts entre el públic general.
1: Gràcies, Xavi. Qui ja té candidat a l'alcaldia de Barcelona és Aliança Catalana. Jordi Aragonès, un dels ideòlegs de la formació i fins ara l'encarregat del programa electoral del partit d'extrema dreta. Com ha estat explicant aquesta setmana SER Catalunya, Aragonès ja fa mesos que es presenta davant del món econòmic com l'alcaldable, amb un discurs radical en matèries com l'habitatge o el turisme, que ha trobat simpaties en aquest tipus de cercles. Publicitat i tornem.
3: Cadena SER.
4: Mi hermana tenía pues lo que era entonces los tocadiscos y los singles. Y tenía este disco que a mi padre le encantaba. Y recuerdo a mi padre siempre diciendo, Meli, ponme la Vilén. Y la Vilén era los Four Tops. Y es la primera canción que tengo yo metida en la cabeza. Y cada vez que suena, tengo un brinco. Porque es el, ¡pum! Y digo, coño, mi padre.
3: Vidas en música y letra. Llapis de memoria. Cada día de 3 a 4 de la tarde, amb Jordi Manau.
5: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
6: Partits del món.
7: Mèxic, Estats Units i Canadà.
6: El Tío Paca, Cristóbal Chacén i Gonzalo Álvarez.
8: Cachondeo, riure, animació en general.
6: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest diumenge, Espanya-Aràbia Saudí.
9: I és gratis, eh?
6: A partir de 5:45 de la tarda, t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
10: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
1: 8 minuts i seran 3:15. 10 dies després de l'espectacle amb drons que va projectar la figura d'Antoni Gaudí a la Sagrada Família i que va captivar milers de persones, l'empresa gironina encarregada de la proposta, Flock Drone Art, ha batut el rècord mundial de drons volant al mateix moment. Ho ha fet amb gairebé 3.100 drons aquesta matinada a Porto Pau.
0: Sí, l'èxit és doble perquè també han aconseguit batre el rècord Guinness amb la frase més llarga escrita amb drons. Des de l'empresa es mostren satisfets d'haver aconseguit un repte que diuen ha superat totes les seves expectatives. Fran Arnau és CEO de Flock Drone Art en declaracions a SER Catalunya.
11: Supercontents, no podem dir res més, i la veritat és que ha sigut un repte majúscul, tecnològic, sincronitzar 3.100 drons aquí a la badia de Matosinhos, a Portugal, un espectacle que parlava dels satèl·lits, parlava dels hitos aeronàutics del país, també de tot el tema turístic que han volgut desenvolupar amb el client Air Invictus, que és el festival aeri que ens ha acollit.
0: Aquest èxit arriba, com deies, 10 dies després de l'espectacle de drons de la Sagrada Família, amb unes imatges que van donar la volta al món.
1: I ara el que arriba és el moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana amb en Pau Puig, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarre i la Marta Altimir.
0: Aquesta nit acaba el Festival Sónar amb actuacions d'alguns dels DJs més reconeguts del panorama electrònic mundial.

0: A la cloenda hi actuaran The Prodigy, Dom Dola o Joy Orbison. També aquesta nit, segona vetllada del Música a la Miró 4 en commemoració del 50è aniversari de la Fundació Miró. Hi haurà concert d'Abril Nègel i Wineta. Qui també celebra 50 anys és el Festival Grec, que arriba amb l'estrena de l'obra de teatre La Ruta. Tres homes que es busquen a si mateixos en un paisatge ple d'incerteses. Es podrà veure al Teatre Acadèmia fins al 5 de juliol. I acabem amb òpera, ja que demà es farà l'última representació de La Nozze de Figaro de Mozart al Gran Teatre del Liceu. Encara queden algunes entrades a la venda.
1: Al Camp de Tarragona. A Montblanc, tercera edició del Festival Àurea, que pretén promoure la música catalana d'autor. Entre d'altres, hi actuaran Judit Nederman i Obeses. L'organitzador és Adrià Mort.
2: Seguim apostant per la mateixa filosofia del primer dia, portar artistes consolidats, d'altres que no ho són tant, que la gent pugui conèixer i que puguin donar-los la seva visibilitat, no, les seves propostes en un marc que, incomparable com és Montblanc, no?
1: A Reus comença Sant Pere amb barraques. Avui els caps de cartell són els Catarres, però també hi haurà festa la nit de Sant Joan amb Doctor Prats i Juancho Escalari. I a Valls avui entren en els dies forts de la Festa Major de Sant Joan. No hi faltaran els elements de cultura popular ni els castells. A més, fins dimecres gairebé cada nit hi haurà revetlla i concerts. Passaran pel municipi artistes com les que falta van, Miqui Núñez o Ginestà.
3: A Lleida ens fem passar la calor amb el Magnífic Fest, un festival musical que avui arriba al seu dia central i ho fa amb un clàssic. Love of Lesbian oferirà poc abans de mitjanit un dels últims concerts abans de la pausa indefinida que va anunciar a principis d'any. Era un dels reptes del director del festival, Santi Salvador, portar en Santi Balmes a Lleida.
4: Home, per mi és el millor grup que hi ha al panorama estatal. O sigui, però, i t'he de confessar que ens hem reservat portar la cinquena edició perquè volien que fos una data, o sigui, com una edició especial.
3: I els Alamús, al costat de la ciutat de Lleida, també hi fan avui el seu festival musical. Amb els Pets com a cap de cartell, actuen aquesta nit a partir de les 10.
1: Aquest cap de setmana a les comarques de Girona comencem a Salt. Has nacido artista, no sé, se te nota en la cara, tienes mucho poder. Perquè a la Sala Mirona hi podrem escoltar l'Oreja de Van Gogh. No és el grup original, però són un tribut que està bastant a l'altura. Recordarem tots els temazos del grup a 2:15 del vespre. I anem cap a Salrà. Aquest diumenge hi ha la inauguració del nou bar La Banya. Estaran a Torre d'Isvern, a les afores del poble, i obren aquest diumenge de 7 a 10 del vespre amb Sant Morenau, el grup de rumba catalana. Hoy me voy a levantar. I tenim un cap de setmana ple de concerts a l'Estartit. Els primers, La Moda. Després tocaran la Ludwig Van amb el seu nou disc i, per últim, diumenge, 31 FAM. I ja per acabar el cap de setmana hi actuarà també Cupido, Venus i DJ Trapilla. Tot això en el Festival Ítaca de l'Estartit.
5: Avui només ens queden els esports. El Sabadell viu la ressaca d'una nit històrica amb el retorn de l'equip a segona divisió. Núria Vilamala, bona tarda.
6: Hola, Gemma, bona tarda. Sí, una nit de festa a la ciutat perquè el Centre d'Esports Sabadell torna a segona divisió, torna al futbol professional 5 anys després. El club arlequinat, a més, ha aconseguit el segon ascens de manera consecutiva i ho ha fet en una nova Creu Alta que s'ha omplert per viure una nit històrica. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, posa en valor la feina d'aquest equip en declaracions a Ser Catalunya.
7: Amb aquest grup de jugadors sempre hem trobat la manera, quan semblava que estàvem morts, seguir respirant, millorar el nostre nivell, inclús quan pensàvem que ja havien tocat sostre, i la veritat que ha estat un any inoblidable.
6: Avui, a partir de les 7 de la tarda, Gemma, hi haurà una rua pels carrers de la ciutat per celebrar l'ascens amb un final de festa al balcó de l'Ajuntament de Sabadell.
5: Núria, per cert, aquesta matinada han arribat males notícies pel Barça des de la concentració del Brasil.
6: Sí, Gemma, perquè Rafinha s'ha hagut de retirar la primera part del partit per unes molèsties als isquiotibials de la cama dreta. Avui li faran proves per veure si està o no està lesionat, però de confirmar-se seria la cinquena recaiguda de Rafinha a la mateixa zona aquesta temporada. Per poc que sigui la lesió, Rafinha es perdria el Mundial perquè acaba a meitats de juliol, però insisteixo, veurem quins són els resultats de les proves. I per cert, Gemma, aquesta nit el Barça de bàsquet juga el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet. Recordem que els de Xavi Pasqual van guanyar el primer partit. Avui, València-Barça, i la setmana vinent, la final es desplaça al Palau Blaugrana.
5: Estarem pendents, doncs, del Barça de bàsquet en MotoGP. Per cert, Àlex Márquez s'ha retirat del Gran Premi de la República Txeca el dia en què reapareixia després del greu accident que vam viure aquí en directe fa unes setmanes a Montmeló. Amb aquesta informació arribem al punt de 2:15 de la tarda. La informació continua a la cadena SER.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Del 19 al 27 de juny, viu la Festa Major Infantil i la Festa Major de Sant Joan de Vilatorrada. Cercaviles, espectacles, festes de l'escuma, inflables, tallers i correfoc infantil. Arriba la Flama del Canigó, el Cercatasques, la Revetlla Popular amb música i concerts i novetats com la prèvia amb gastronomia local. El dia 24, gegants, cultura, festa i un gran espectacle pirotècnic. Vine i descobreix Sant Joan de Vilatorrada.
2: Practiques esport i vols fer-ho en condicions òptimes? El Cimetir de la Clínica Sant Josep de Manresa és el centre de medicina esportiva, traumatologia i rehabilitació de referència. Hi trobaràs un equip d'especialistes en medicina de l'esport, cirurgia ortopèdica, rehabilitació, fisioteràpia i nutrició. Si has de fer esport, demana cita i coneix el teu estat de salut. Informa't a clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.

0: Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena Ser y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena Ser.
2: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
3: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
4: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
5: Ahir he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner...
6: Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
7: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren.

0: A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
1: Alexa, pon las noticias de láser.
0: ¿Qué haces, Carlitos?
1: Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice... Alexa, pon las noticias de láser.
0: Muy listo tu padre.
2: Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
3: Alexa, pon las noticias de láser.
2: Cadena SER. Dicho y hecho.
4: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
5: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.
6: Del 19 al 27 de juny, viu la Festa Major Infantil i la Festa Major de Sant Joan de Vilatorrada. Cercaviles, espectacles, festes de l'escuma, inflables, tallers i correfoc infantil. Arriba la Flama del Canigó, el Cercatasques, la Revetlla Popular amb música i concerts i novetats com la prèvia amb gastronomia local. El dia 24, gegants, cultura, festa i un gran espectacle pirotècnic. Vine i descobreix Sant Joan de Vilatorrada.

0: Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena Ser.
1: Radio Manresa. El 95.8 FM. Cadena Ser. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
2: Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
3: Estamos en modo avión.
4: Ningún problema.
3: ¿Cómo?
2: A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena SER. El poder de la conversación.